0: Comenzamos con esa protesta que se produjo ayer en la pasarela en el centro de la ciudad. Un profesor ha permanecido durante 2 horas suspendido de la pasarela para protestar contra los recortes en educación. La acción obligaba a la policía local a cerrar el acceso al puente por motivos de seguridad. No contaban con la autorización, estaban apoyados por decenas de docentes concentrados tanto en la propia pasarela como en el puente de Canalejas dentro de las protestas y en la huelga de educación. El portavoz de la Asamblea de Docentes de Elche, Felipe Vicedo, explicaba que la protesta responde a la falta de avances en las negociaciones entre la Consellería y los sindicatos y reclamaban más recursos para garantizar una educación pública de calidad.
1: La acció és lo que ens obliga a fer la consellera per reclamar una cosa que hauria de ser lògica, que és que s'assente i negocie d'una volta. No té sentit que reunió rere reunió estigui allargant un conflicte que està afectant a tot l'estudiantat. Per molt que diga, per molts números que presente, els instituts estan parats, escoles estan parats, no hi ha classe en ningú lloc i no té ningú sentit. Estem a punt d'arribar les notes, els docents, i les docents no volem deixar de posar les notes, no volem fastidiar el nostre alumnat. És la gent en la que treballem, són els nostres xiquets i xiquetes, és a dir, volem molt. L'educació és una cosa molt emocional, però la consellera està obligant-nos a fer accions cada vegada més reivindicatives. Mireu on està el company. Cada vegada més agressives, perquè no tenen els nassos. Per això, ara li demanem al nostre president, Pere Diorca, que s'assente i negocie d'una volta en el sindicat.
0: Y más asuntos. Les contamos que el alcalde Pablo Ruz ha asegurado que la Generalitat está cumpliendo con todo lo previsto respecto a los presupuestos para la ciudad. Pablo Ruz defiende las cuentas autonómicas.